0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: El som més nou. Els 40.

0: This is Bruno Mars.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme...

0: Bon dia, per aquí vols 40. Al costat de Quevedo i també Elvis Crespo. Amb un darrer missatge molt important que jo sempre deixo per aquí.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I és que és el meu segon dia aquí als 40 compartint amb tu aquest estiu 2026. Jo crec que ja en van 3, eh? Per mi són bastants. I sempre en bona companyia dels números 1 també d'aquest estiu, aquesta La Graciosa del seu àlbum El Baifo, La Cabra, El Goat, El Goat, o com tu vulguis. També acompanyadíssims de coses que no hem de fer per amor. Al costat de Robin Leney.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Dient que no l'estima, que no l'estima. Doncs és que l'estiu és per gaudir i també d'enamorar-se. A mi m'encanta enamorar-me. Vinga, som-hi.

Els amics de l'Azar, segurament t'estimo aquesta cançó que estem escoltant en aquest matí, en aquest hora de les 10. No sé si t'estàs aixecant ara mateix, però anem ben forts, eh? Feia una estona amb Love Me Not, estàvem parlant, doncs, a quin moment de sentir que no t'estimo una persona. I aquí estàvem donant tot el nostre amor, com també ho farem ara mateix a parlar a Shakira, amb el seu Dai Dai. Ho ha patat una vegada més amb el Mundial i ara ja també es prepara per l'Estadio Shakira. I és que aquest artista ho patarà moltíssim des del 18 de setembre fins a l'11 d'octubre, eh? No pararà, com també ho fa aquí a la Ràdio dels Èxits.

És espectacular, com diu amb aquest tema. Això que es diu Dràcula, amb el remix de la Jenny, de Blackpink. I espectacular, em sembla recuperar històries de cançons que han format part del nostre estiu, no? No d'aquest estiu 2026, però que també ho és. I és que la gozadera que arriba ara per aquí doncs va ser un somni d'un dels integrants de Randy de Gente de Zona. Va dir que estava somiant, que estava dormint, i li va venir la melodia al cap. Va fins i tot aixecar la seva dona, i això va ser tot un èxit. També al costat de Marc Anthony.

0: és que ja estàvem escoltant aquí als 40 la cançó, doncs, d'una d'amor, no?
1: Home, la veritat és que
0: tu,
1: sí.
0: Tu, Paul, tu la vas escoltar el 2009, aquesta cançó?
1: No.
0: Tinc aquí el Pau García, que va estar al concert d'aquest Feid. Mira, escolta. Com va ser el concert de Feid?
1: Va ser espectacular, eh?
0: Et va flipar, no?
1: La veritat, moltíssim. Aquesta cançó la vam cantar a tope.
0: I és que això és el que escoltaràs aquí als 40, com també una cançó que et porto per aquí ara mateix, mira. Què et sembla la cançó d'Algo Tu de Shakira i BL, Pau?
1: La col·laboració de l'any, potser. L'escoltarem també al setembre i a l'octubre a Madrid. Podria passar-se per Barcelona, eh? Que ja està a la seva terra, també. Però bueno...
0: Doncs ja saps, aquesta Shakira i BL també sonen aquí als 40. No marxis! Si tu tampoc, Pau.
1: Vale, vale.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
7: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
6: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
8: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus, 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
12: Te agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
13: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
12: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
14: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Barcelona, 93.9. Si quieres conocer tu modo Go, prueba Go Energy Drink, la nueva bebida energética de Goya. Una bebida única con el refrescante sabor del trópico para los que se atreven a todo, los que sienten más y los que viven sin pedir permiso. La vida es aquí y ahora. Activa tu modo Go, despierta tu instinto y sigue adelante con Go Energy Drink, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
17: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
18: Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació informació a baricentro.es.
19: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
20: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
21: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. 93.9

insuperable aquest feit amb aquesta cançó que es diu Luna. I parlant de la luna, el sol o l'eclipsi, doncs que podem veure el pròxim dia, doncs 12. Jo ja tinc plans, eh? Jo crec que marxaré amb la meva parella, així fer un pla romàntic diferent, no? Però és que a més tinc el concert del David Bisbal, doncs que és a la mateixa hora que l'eclipsi, no? No sé què faré. El que sí que faré ara mateix és escoltar aquesta Shakira amb tu, BL, per tancar aquest hora amb aquest Algo Tu.

0: carregant els motors d'aquest dimarts al costat de la Bizarrap Music Session de Daddy Yankee en aquesta nova hora de les 11. I també, si vols posar el codi de Bizarrap i Daddy Yankee, aquest del código 787, d'on l'has de posar, no? On hauries de posar-lo? Doncs potser al teu pròxim iPhone, no? I és que si vols un iPhone 17 Pro, dilluns estarem sortejant un iPhone entre totes les stories que publiqueu la cançó del ventilador de Búhos i Banda Neon. I si ens etiqueteu a nosaltres, als 40, i també a Búhos, doncs tens possibilitat de guanyar aquest iPhone 17 Pro.
1: Als 40... Laia Partida.
0: No sé si a l'Olivia li agradaria un iPhone, però sí que ens agrada aquest tema. Seu aquí, a la ràdio dels èxits.

0: tu. Brota aquesta col·laboració de Naina i Jules, aquest cara de cul, i jo realment penso que porto una cara de cul després de venir de vacances. Brutal, eh? Perquè és que jo m'aixeco pel matí i dic, no és la meva cara, és la meva cara encara de vacances, no? I d'estar com plorant per dins. El que passa és que estic en bona companyia d'Anna Mena i Lola Índigo. Mira.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Jo és que escolto això. Aquest petitó, i és que jo sento que encara estic a Vietnam o Almeria. Vinga, estem de vacances junts i juntes en aquest agost. Niña.

0: amb el meu 6 de febrer. Aitana, que publicava això el maig de l'any... de l'any passat? 2025. I la veritat que jo, quan surto de festa, puc cantar perfectament aquesta cançó a tope amb les meves amigues i també a la vegada puc cantar la cançó de Tebote Remix. O sigui, soc aquesta perfecta combinació. També soc molt fan de Teddy Swims, aquest que diu que ho sap tot, eh? Mr. Know It All. Per tu, aquí ara mateix, en aquest matí, d'aquest dimarts, dia 11, d'aquest agost que compartim.
1: El som és nou. Els 40.
0: I no et perdis en breus també a Sia, Juan Magaón, Omar Montes i

Fueron los días más felices. Aquí tenies a Juan Magani, Omar Montes, a Maqueta, Yer Laví. I jo no sé si t'està passant el mateix que a mi, no? Però jo estic molt nostàlgica d'aquest 2026 perquè m'està passant molt ràpid. Estàvem fa res a l'Olímpic Arena escoltant la Yer Laví de Juan Magani, Omar Montes. I ara, en breus, també posaré doncs, aquest tema de la villa de Ryan Castro i de Capo en aquest estiu, en aquest agost. Així que ballarem la mini-mini. No passarà el temps.

0: por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app, carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vuelven los Electro Days del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas.
3: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más.
0: Móviles, portátiles, televisores.
3: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
0: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
4: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wigolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
6: Capitán! Tierra!
7: Què ves, grumete?
6: Un cofre! Oh!
7: ¿Qué tesoro guarda hoy?
8: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
9: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
11: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
4: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

Estem a l'estiu, a l'agost d'aquest 2026. I saps què passa? Ja han passat tants mesos que tothom ja sap la cançó i la coreografia d'aquest La Villa de Ryan Castell de Capo. I tu saps quina persona que t'està parlant ara mateix encara no se sap la coreografia. Ho sento moltíssim. I és que, a més, és un insult per mi, perquè jo soc ballarina de tota la vida. O sigui, he fet ballet, neoclàssic, hip-hop... I qui no se sap la coreografia d'aquesta Villa, La Villa? Doncs jo mateixa. Però el que sí que sé és que t'acompanyo en breus amb la número 1 d'aquesta setmana, La Graciosa, o ara mateix també tanquem amb Bad Romance.

0: aquesta setmana. Aquí tenies la graciosa de Quevedo i d'Elvis Crespo, aquest que ens diu que ens vol veure.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I jo em vull agafar les paraules de Quevedo com va treure a Colòmbia, que va dir que a l'agost ens tornaríem a veure, no? També Elvis Crespo ens vol veure i nosaltres tenim una cita potser el dia 13 d'agost. Te'n recordes quan Quevedo va anar disfressat aquest any als carnavals amb la disfressa de Salva Pives? I és que posava la data del 13 d'agost d'aquest 2026. A veure què ens porta aquesta setmana de sorpresa.
2: Els 40... Laia Partida.
0: I és que ha posat uns missatges interessants, a l'aplicació de X, dient doncs que ens podrem veure a través d'Instagram, doncs amb una videotrucada, amb un directe. A veure.

0: ventilador, de banda neon, búhos, Simon DJ. És que no sé si saps també, eh? Que si vols un iPhone 17 Pro, dilluns estarem sortejant un iPhone 17 Pro, sí, sí, amb totes les històries que publiqueu amb la cançó del ventilador que estàvem escoltant. I ens heu d'etiquetar a nosaltres a @els40 i també a búhos.
1: 40. Els 40.
0: I no només això, aprofito també per saludar la meva amiga, la Carla, que m'està escoltant, no sé si des del seu nou cotxe, però també dedicant-li aquesta cançó, Die Die, de la Shakira.

des de Canàries, Granada i tot el món sencer. Aquí tenies ara la Índigo i també Lucho Reca, que a mi em flipa la història, de veritat, eh? Jo quan ho vaig escoltar vas ser les primeres persones que van pensar, sí, això és com de poesia, que ho han tret d'algun puesto, no? I realment això ho diuen, ho avantguarden també, doncs que ve del carnet de conduir. Aquí tenies aquests dos, com també a la Miley Cyrus, amb Breaking Ball, ara aquesta hora de les 12.

0: Portava molts anys esperant aquest àlbum del seu Better Late Than Never, millor tard que mai, d'aquests dos, dels grans de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce. I també van passar per Barcelona amb el seu concert de conjunt, que jo vaig estar abans de marxar de vacances i va ser espectacular, al costat de la meva amiga Ainhoa. També vaig estar quan Coldplay va venir per Barcelona. Ja et juro que va ser espectacular. Aquí els tens també en Paradise.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I és que passen els anys i seguim recordant les cançons d'aquesta manera, tenim aquest record, no, dels concerts. En uns anys també és el tema que arribarà al punt de la una de The Paul i que compartirem amb tu en aquest matí.

0: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: Triáfo l'interfono. Diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors me diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen MediaMark i Aldi. Y colabora Material Building by MCAT.
10: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
13: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: sigas descifrando mis manías. Aquí tenia fent unos anys. Doncs ara aquesta darrera hora de la una, última hora que compartim d'aquest dimarts, però no pateixis que aquesta setmana seguim, a tope. Només porto dos dies per aquí i ja estic acostumadíssima a escoltar aquest tema d'En unos años de The Paul i parlant de les seves manies. Jo la meva mania és que sóc molt escrupulosa. No m'agrada veure del mateix got d'una altra persona de la meva família també, o moltes coses.
1: Els 40...
0: Com menjar, per exemple, la mateixa cullera que una amiga. No sé quina és la teva mania, me la pots comentar a través de xarxes @laiapartida i escoltem aquest Love Me Not.

0: aquí tenies detalls. Doncs dient que al final tenim les coses molt a prop nostre, no? I no ens adonem, doncs, realment del valor que tenen. Amistats, que potser després també es converteixen en la teva parella, no? Quantes històries hem vist així i quantes històries també farem al costat d'aquest tema i aquesta col·laboració? Petito
1: App. Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Sí, ja has fet històries, no? Perquè ja estem a 11 d'agost. Com passa el temps, eh? I al costat d'aquestes dues per a poder-nos, per a poder-nos de bota.

espectacular, el remix de la Jenny de Blackpink amb aquest Dràcula. I no només és moment de parlar d'aquest Dràcula, sinó de portar-te un tema del 2012, quan Pitbull va decidir en Feel This Moment agafar un fragment de l'icònic èxit dels 80 Take On Me de la banda de A-ha. I te'l porto per aquí al costat de

0: aquí tenies Princeses, una cançó que Leiva va compondre, aquest èxit massiu, a principis del 2000, a la seva llitera de casa, un tema que va arribar fins i tot a rebutjar profundament i eliminar dels seus concerts durant 12 anys per desconnexió personal. Una cançó que jo crec que no li va passar això, o no l'ha passat encara, ha sigut a Ryan Castellacapo, doncs perquè justament li van dir a la cançó de la Villa, la Villa, perquè justament a la casa de Ryan Castro és on van fer aquest tema, que també segueix sonant als nostres caps i aquest estiu 2026. Doncs efectivament, això en uns minuts t'ho poso per aquí, per la Ràdio dels Èxits. No marxis.
1: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
0: L'aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Descobriu el Coral Bay, la nova àrea pirata, una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única en el món i la primera water coaster familiar d'Europa. Voleu diversió refrescant per qualsevol edat? Doncs la teniu a PortAventura World. Doncs encara tinc una sorpresa, relacionada amb l'Aquàtic Park del PortAventura. Si vols ser el guanyador o guanyadora d'una entrada quadruple, és a dir, tu com a guanyador i tres acompanyants, per aquesta temporada 2026, només has de trucar al 933 44 14 13, 933 44 14 13, i a veure si avui et corones com el guanyador d'una entrada per l'Aquàtic Park.
6: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
7: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
8: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. MundiAuto.com.
10: Capitán! Tierra!
11: Què ves, grumete?
10: Un cofre!
11: Oh! ¿Qué tesoro guarda hoy?
12: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
13: ¿Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i, a més, et convidem a un gelat de llagut. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresc, a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
6: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit, Mollet del Vallès, Parc de Can Molar, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Unimora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Aquí tenim la villa de Ryan Castidacapo. I bones, Pau, com estàs?
1: Què tal?
0: Ah, mira, ja el tenim per aquí,
1: preparadíssim.
0: I també estem molt preparats per una cosa, que ens hem fet una foto aquest matí.
1: Sí, sí,
0: a veure.
1: Xarxes, @els40.
0: A tope.
1: Si voleu guanyar un iPhone.
0: Un iPhone? Però quin iPhone?
1: Doncs l'iPhone 17, home. No és qualsevol, eh?
0: I és que dilluns sortegem un iPhone 17 Pro entre totes les persones que posin i publiquin un Stories, no?
1: Sí.
0: Però amb quina cançó?
1: Amb El Ventilador, de Banda Neon, Buhos i Mon DJ.
0: O sigui, has de posar aquesta cançó i també amb un Stories i etiquetar-nos a @els40 i també a Buhos Oficial.
1: Sí, sí, això és fàcil, eh? És fàcil guanyar l'iPhone.
0: Abans del dilluns.
1: Abans del dilluns.
0: I ara ja et deixo la gent amb tu, vale?
1: Va, vinga.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Amb el Pau García. Tota la tarda, eh? I amb aquesta Katy Perry.
1: Vinga,
0: adéu.

0: más sabrosa.
1: Que bé, sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, amb la que comencem una nova tarda o un nou migdia, perquè són les dues de la tarda. I és que andes per aquí, mira, Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna, també Treat You Better, de Shawn Mendes, o també Els Tacones Rojos, de Sebastián Yatra. Però abans, un artista que amb només 27 anys ja té un Grammy a millor artista revelació.
2: Els 40. Els 40. Pau García.
1: És l'Olivia Dean, que passa amb això, que es diu So Easy to Fall in Love. És candidata a entrar aquesta setmana a la llista més important de tot el país.

Que bé sona aquesta cançó tan estiuenca. És a la Mulet de l'Alau Gibert, el so més nou d'aquesta artista amb totes les lletres que sona per aquí pels 40. I va, que engeguem una mica aquesta tarda de dimarts, 11 d'agost, tant per aquí amb el Nil Moliner o també amb el Mr. Know It All, el Teddy Swims. Però ho fem abans amb la Shakira i el Barna Boy, aquesta cançó d'aquest Mundial 2026, és el Dai Dai.

0: Que bé sona el Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All, girant aquesta setmana des de la 15a posició de la llista més important de tot el país. I, de fet, està girant amb el seu Diagli Tour. I ara arriba la Rihanna amb el seu Diamonds, que de fet està a l'estudi fent nova música i és que fa més de 10 anys que no té cap llançament musical. Veurem com acaba.
1: Shine bright like a diamond.

0: és la col·laboració entre The Kill LAROI i Justin Bieber en aquest Stay. Ara és per aquí de Pol amb el seu Te Confieso o els dardos de Romeo Santos i Prince Royce.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Són les dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que ens van visitar el passat mes de juliol amb el seu Better Late Than Never Tour. Va ser una passada, van ballar i cantar a tope. I en res, obrim una nova hora i ballarem i cantarem també a tope amb Patito Adana Mena i Lola Indigo, també Imagínate, de Dani Ocean i Capo, o Fever Dream d'Alex Warren. Però abans ens posem una mica contents amb aquest Happy.
1: Els 40. Pau García.

que bé sona aquesta dedicatòria d'amor de la mà de l'Anna Mena i la Lola Índigo amb el seu Petito, eh? Des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país. Així comencem aquesta hora de les 3, on sonarà Fever Dream d'Alex Warren, també Sincerídio de Leiva o la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Però abans... Arriba l'Ariana Grande amb això que es diu Hate That I Made You Love Me. Ha anunciat que al setembre es retirarà, després, quan acabi la seva gira, de la vida pública. Aquí la tens, amb això que es diu Hate That I Made You Love Me.

Que bé, sona el ventilador de Banda Neon Bus i Mon DJ. I atenció, perquè si vols un iPhone 17 Pro, dilluns en sortegem un entre tots els stories que publiqueu amb la cançó El ventilador de Buos i Banda Neon i Mon DJ. I ens heu d'etiquetar a @els40 i @buosoficial. I podries tenir el teu iPhone 17 Pro.

que va ser una col·laboració entre Lola Índigo i Lucho Recaixo, que es diu El Bachatón de la EDE, una col·laboració que va sorgir quan es van treure el carnet de conduir. I ara continuem amb molts més èxits, com Algo Tu de Shakira i Bele, també La Villa de Ryan Castro i Capó, però abans un temacle del 2015, Love Me Like You de Ellie Goulding.

0: És Catch and Release de Matt Simons i ara és per aquí Forever Young o La Villa de Ryan Castro i Capo. Sonaran aquí als 40, així que no desconnectis. Els 40.
1: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa...
3: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: 40. Tots els teus èxits. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Nada

0: És la Villa de Ryan Castro i Cabo, una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho segueix petant moltíssim des de la posició número 25 de la llista d'aquesta setmana. I en res, el número 1 de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1, La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Love Me Not de Raven Lanell i moltíssims més, però abans Price Tag de Jessie J. Ah, ah, ah,
1: els 40... Pau García.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, i que no s'aniria ara mateix a la graciosa. Tot i que estem molt bé aquí punxant tots els èxits en aquest dimarts 11 d'agost, però la veritat, anar-se'n a les Illes Canàries, jo crec que podríem anar, eh? Va, que comencem aquesta hora de les 4, on sonaran un clàssico de la Namena, també aquí i ara de Suc i Sopes, o també la relíquia de la Rosalia.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Però abans, sona ella des de Chicago, ens porta el so més nou, directe des de la 30 posició, des de la posició número 30, l'entrada més forta de Raven Lanell, això que es diu Love Me Not, aquesta combinació entre R&B i Soul. Sona aquí, als 40.

Aquí també sona perfecta, és la Shakira amb el Bernabéu, això que es diu Dai Dai. És que es podria dir que és la reina musicalment dels mundials. La veurem a Madrid al setembre i a l'octubre i espero que ens canti aquest Dai Dai. Sona per aquí, pels 40, per la ràdio dels èxits.

Que bé sona la unió entre Tame Impala i Jenny en aquest Dracula, el remix de la Jenny, que està a Blackpink i que està a la posició número 10 de la llista. I Jenny, que per cert ha gravat el seu darrer videoclip de la cançó Less Than a Lover, ni més ni menys que a Terres Gironines. Ha quedat preciós.

I va, que continuem amb molts més tamacles, com a l'Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, o ara la Sia amb l'Unstoppable, un tamacle del 2016, que sona per aquí pels 40.

0: Que bé sona la reversió del Bailando por ahí, ara amb l'Omar Montes, és Juan Magán, amb aquest Ayer la vi sonant aquí als 40, a la ràdio dels èxits, en aquest dimarts 11 d'agost.
1: Como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí.
0: I va, que en res, ballem amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que passaran per aquí pels 40. O també ell, amb el seu Nueva York, és el Bad Bunny, que ens va visitar el maig i el juny durant 12 dies, dos a Barcelona i uns altres 10 a Madrid. Ho vam patar moltíssim.
2: Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.
3: Les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: Què bé sonen els dardos de Romeo Santos i Prince Royce, i quin mal fan, eh? Per sort, pujarem els ànims una mica a partir de les 5 amb les cançons de Bizarrap i Daddy Yankee, també Olivia Dean, Aitana i el seu Vas a quedar-te, i aquí, com veus, no parla de música. Com diu la Rihanna, Don't Stop the Music, és la cançó amb la que acabem aquesta hora de les 4.
1: Els 40. Pau García.

I atenció, perquè aquest any torna als 40 Poble Mercè, el pròxim divendres 25 de setembre a la platja del Bogatell, amb Migui Núñez, Buhos, Saxeni i Aina Machuca, amb el patrocini de MediaMarkt, Aldi i Fontvella.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
3: Hay cosas que no sabemos, tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
2: Muy bien formulado.
3: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
5: Barcelona, 93.9.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
7: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
6: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
7: El pla perfecte és a Mataró Park.
6: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
8: Hey, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
9: Hey. Detrás de todo postre hay un gran secreto.
10: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
9: Mardel, dulces de leche, alfajores...
10: En tus postres o como snack. A cualquier hora.
9: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
13: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
14: Si desconnectes, tu perds.
12: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
15: Els millors concursos.
12: Els millors plans. Els 40...

Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66, amb ni més ni menys que el Daddy Yankee. I es va estar especulant moltíssim a principis d'any sobre una de 64 amb el Bad Bunny, però encara doncs, no la tenim. Tenim la 42 amb el Mike Towers, però aquesta doncs, no l'hem arribat. No. Així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Ja són les 5 de la tarda i ens per aquí l'Aitana o també la Taylor Swift. Però abans, arriba la Olivia Dean amb això que es diu So Easy to Fall in Love. És candidata a entrar a la llista aquesta setmana. I could be-

0: Quines són els més nou dels detalls? Això que es diu Era això. Tinc lío de paraules, eh? És una de les cançons en català d'aquest estiu 2026. I és que, de fet, els vaig veure en directe just quan van estrenar la cançó i va ser meravellós. I va que en res, la Karol G amb el seu Provenza, també el Teddy Swims i el seu Mr. Know It All, però abans arriba una cançó també d'aquest estiu 2026.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: En aquest cas, és una dedicatòria d'amor de la Madonna Mena i Lola Índigo, això que es diu Petito. Va, a gaudir-la i a ballar-la a tope.

És el Mr. Novirola, el Teddy Swims, que ja està dins de la llista i ja ha estat durant dues setmanes consecutives la pujada més forta de la setmana. I el Teddy Swims, que per cert estarà de gira l'any vinent amb el seu Diagli Tour, que anirà a Madrid, i tant de bo passés per Barcelona, perquè quina veu, mare meva!

0: Què són aquest Lost on You, un tag clar del 2016 d'Elpi. I en res, ballem amb el Dani Fernández i això que es diu Me has invitado a bailar. Et convido a ballar i a quedar-te aquí, als 40, a la ràdio dels èxits.
1: Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
0: I també ens anem cap a la Villa. No sé si has vist el videoclip del Ryan Castro i el Capó, una cançó que va entrar el 2025, però la veritat, quina casa! Mare meva, m'agradaria anar-me ara mateix a la Villa, a gaudir allà uns dies, però estem molt bé amb tots els èxits de 2 a 6. I mira, te la deixo disfrutar una estona. En res, ens la veiem per aquí, pels 40, per la ràdio dels èxits. Això serà en un moment. I també passarà per aquí la Beyoncé amb el seu Halo. Mare meva!

I atenció, perquè l'aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Podeu descobrir Coral Bay, la nova àrea pirata, una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única en el món i la primera water coaster familiar d'Europa. I avui us donem l'oportunitat d'anar-hi si ara mateix truqueu al 933-44-1413. Repeteixo, 933-44-1413. I qui truqui més ràpid s'emporta les entrades per al Parc Aquàtic.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: El web dels 40.
0: En català. Els 40.cat.

0: Que són a la Villa de Ryan Castro i Capo. I qui no s'aniria ara mateix a la Villa, eh? O, per exemple, també a PortAventura. Si vols anar tu, doncs mira, ara mateix has de trucar al 933-44-14-13. 933-44-14-13 i et pots portar entrades per anar a PortAventura. Jo marxo. Torno demà des de les 2 i fins a les 4. Et quedes amb el Jesús Talta avui. Adeu!
1: Els 40. Pau García.

0: tots els èxits. 40. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...